0: que provenen des de partits diversos que s'han unit amb un nexe comú que és centrar les mesures polítiques d'aquesta terra amb una qüestió principal que és la mallorquinitat i recuperar aquesta Mallorca pels mallorquins que sentim que l'estan perdent.
1: És algo que dicen mucho pels mallorquins, que és per a ustedes el mallorquín. ¿A quién se están refiriendo con trabajar para el mallorquín?
0: I de més que una qüestió de llinatges, és una qüestió de voluntat, de desig, d'esforç, de sentir-se, de creure que aquesta societat te pertany i hi vols aportar, d'aixecar-se cada matí prest i sortir a fer feina, no només per cuidar la teva família, sinó per aportar en el conjunt. És una qüestió que, com dèiem, més que d'origen, és de punt de trobada. És mallorquí, tothom que ho desitja, i ho desitja i ho demostra amb fets, amb un comportament cívic, amb unes ganes d'aportar en aquesta societat i en el conjunt per tirar endavant, perquè siguem nosaltres i perquè ens puguem projectar en el futur. Una de les qüestions que més me preocupava a mi, que també més me plantejava quan vaig prendre aquesta decisió, és quina Mallorca els espera en els meus fills. Tenen dos fills que són petits, tenen 5 anys, i pensava, quina Mallorca els espera en aquest camí que ara mateix projectam, així com està la situació. I me va resultar una visió molt pessimista. I aquí és quan dius, hem de canviar les coses, mos hem d'empoderar totes aquelles persones que tenim ganes de col·laborar en aquest projecte per fer que Mallorca sigui allò que els mallorquins desitgem. Repetesc, en un punt de trobada, no és una qüestió ètnica, és una qüestió de voluntat i de guanyar-se.
1: Claro, supongo que muchas personas al escucharle se habrán hecho esta pregunta, por lo que nos decía ahora, el proyecto es para los mallorquines, pero no se están refiriendo al origen, entonces el proyecto no excluiría a toda aquella población migrante que también está en nuestras islas.
0: És així, és a dir, és una qüestió d'integració, de quan tu te'n vas a un lloc tens dues opcions: integrar-te o formar part d'un col·lectiu que no s'integra, que no vol col·laborar, que vol fer-se el seu gueto. Per nosaltres, tota aquesta gent que desitja integrar-se, que ho demostra en fets, que col·labora, aquesta gent, per nosaltres, és la que comptam dins la mallorquinitat. És en la que volem construir aquest projecte, la Mallorca que desitjam.
1: Decía que Coalició per Mallorca nace de una unión del PI, Som Mallorca, y también de Independientes. ¿Qué les anima a volver a querer recuperar ese espacio que desapareció en el 2023 en el Parlament?
0: I doncs just això que explicam, que des del Parlament puguem decidir i puguem prendre mesures per recuperar aquesta Mallorca, per fer que els mallorquins puguin tenir un caseva a caseva, per incidir en un problema de l'habitatge que dia a dia s'agreuja, per recuperar uns serveis públics que cada vegada funcionen de pitjor manera, cada vegada més saturats, per poder incidir en totes aquestes qüestions que ens preocupen, per poder, entre altres coses, també incidir en aquest IVA reduït que sempre reclamam. Una de les qüestions que ens marca també és la pèrdua de poder adquisitiu que hem sofert al llarg dels anys a Mallorca, i en aquest sentit cada dia tothom va fer sa compra i ens trobam amb un IVA que és el mateix que la península, quan automàticament nosaltres tot producte que entra dins un vaixell s'encareix. És de justícia tenir un IVA reduït del 15% i no del 21% com a la península. I és una qüestió que nosaltres volem lluitar en el Parlament, com hem lluitat en el Consell de Mallorca, i que ens han quedat tots sols lluitant-ho, i així tot ho han tirat endavant. I de mesures com aquesta, pensant en la població, pensant en els mallorquins, pensant en la seva vida, en el seu benestar, són les que nosaltres ens animen a fer un esforç, però sobretot a posar-hi molta il·lusió per entrar en el Parlament.
1: Esa seria una de les medidas per tocar alguno de los temas que más preocupan en estos momentos y que usted ya ha deslizado en la entrevista: masificación turística, el problema de acceso a la vivienda. El día 26 de julio vimos una marcha multitudinaria, miles de personas, 25.000 según Policía Nacional y 70.000 según los convocantes, salían para decir basta al modelo turístico que impera en nuestras islas, la marcha más multitudinaria de las que se

0: se han hecho hasta ahora. ¿Qué modelo turístico, a su parecer, necesitan las islas?
1: Un model turístic que sigui sostenible econòmicament, ambientalment, socialment. I aquest model turístic que nosaltres veiem ens ha duit, de fet, a posar una proposta damunt la taula, que és reduir en 40.000 les places que s'ofereixen, les places turístiques que s'ofereixen a Mallorca.
0: Entonces, su modelo va a través de la reducció.
1: De reducció de places i d'optimització d'aquest sistema. Fer que el sistema turístic sigui més rendible, que sigui... nosaltres necessitem reduir aquestes places turístiques perquè amb aquesta reducció de places hi ve implícit una reducció de necessitats de mà d'obra de fora. Una mà d'obra de fora que també consumeix recursos, que també contribueix a saturar les carreteres i que, d'alguna manera, allò que estem construint, si seguim per aquí, és un model turístic que requereix encara més gent, i, per tant, la solució a la Mallorca dels milió d'habitants, no dels milió i mig d'habitants. Hem de reduir aquestes places i hem d'optimitzar el valor de cada plaça, fer-la més rendible. I nosaltres anem per aquest camí. Nosaltres sí volem turisme, però el volem ben planificat.
0: Nos quedan pocos minutos. Su objetivo es gobernar, pero ¿estarían dispuestos también a pactar con otros partidos?
1: Clar, ara tenim 9 mesos de campanya per davant, vendran unes eleccions el mes de maig i veurem quina és la situació. Nosaltres, en funció del resultat de les eleccions, estarem oberts a pactar amb aquells que acceptin gran part, o sigui, la major part de tot allò que proposi Coalició per Mallorca. El nostre objectiu és recuperar Mallorca pels mallorquins. Qui estigui alineat amb això s'apropa a un pacte amb nosaltres. Veurem què passa, però en tot cas línies vermelles les tenim en els extrems. El nostre programa ara mateix és incompatible amb formacions com la de Vox o formacions com la de Podem.
0: Estos serien los partidos con los que no se sentirían cómodos a la hora de pactar.
1: A priori, això és així.
0: Pero Sánchez, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Que vaya
1: gracias
0: muy
1: a
0: bien. Nosotros en unos segundos alcanzamos la una, ya lo saben, boletín informativo y a la vuelta, punto de mira.
2: Deja tu mensaje de audio o texto de WhatsApp al 677-92-6097.
3: Hoy por hoy Mallorca, Sonia Trujillo.

0: Sí, esta es otra de las secciones que estrenamos hoy con el maestro de escuela, divulgador astronómico y presidente del Club Newton, y a partir de hoy la voz que nos acompañará todos los miércoles en este espacio que hemos decidido llamar Mirando al Cielo, un espacio que este año cobra más relevancia por el eclipse del 12 de agosto. Pep Marcús, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ben content d'estar aquí amb vosaltres, va ser.
0: Nosotros también de contar contigo, y lo primero que te queríamos preguntar es ¿cómo has explicado en las aulas lo que ocurre este año, este 12 de agosto?
1: Bé, primer, a la meva aula, que era quart, cinquè i sisè tots junts, una escola unitària, hem fet un taller d'astronomia cada setmana. A lo que, de fet, eren dues hores cada setmana que explicaven moltes coses d'astronomia i l'hem centrada, sobretot en el tercer trimestre, a protecció d'eclipse, perquè passarà quantes vegades, quant d'anys fa que no en teníem, i clar, tots els alumnes que he tingut, al manco els meus alumnes que teníem a l'escola de Fornuig, tots han duit unes ulleres d'eclipse a casa seva, homologades, quan toca, per estar preparats pel dia. N'hi ha molts que m'han dit, no, és que jo seré de viatge, no, és que jo no el veuré, però sempre ells el tenen per si un cas el volen veure, o per si un cas aquest viatge que havien de fer no se l'han fet. I sempre des de la perspectiva de seguretat, i el que han de fer és sort de veure l'eclipse, és a dir, no mirar directament el sol, posar les ulleres abans de mirar per mirar després, i totes les petites metodologies que han de fer per tenir una experiència segura i inoblidable. Això és el que hem provat de fer amb els meus alumnes.
0: Importantíssimo esa seguridad para ver el eclipse. Que sepan los oyentes que el miércoles que viene centraremos la sección sobre todo en lo que es el eclipse que se producirá en esa jornada. Hoy lo que nos gustaría hacer es hacer como la previa, ¿no? Para llegar al eclipse, pues con el máximo de conocimientos astronómicos posibles. Si nos estamos iniciando en el mundo de la astronomía, ¿cuál dirías que es el punto de partida?
1: Haurem de definir astronomia o món eclíptic, perquè l'eclipse enguany ho supera tot, absolutament. Mm. La qual cosa jo el que primer faria èmfasi a la gent que se vol dedicar o que té curiositat per l'astronomia, primer m'ho centrem en l'eclipse, perquè m'ho passarà d'aquí una setmana, pareix mentida. Jo me'n recordo que xerrava de l'eclipse fa 10 anys, i clar, tothom m'ha dit, però això falta molt, no? Ja és aquí.
0: Ja és aquí. Clar, mira, 10 anys han passat volando.
1: Però sí que les matemàtiques són la porta d'entrada de l'univers, que molta gent els hi té pols, hi té mania, però no, és una eina, és un univers xerra matemàtica. Si volem anar a la Xina, per exemple, i hem d'anar per una qüestió de feina, mos costarà, però aprendre'n xines. I doncs, si vols entendre l'univers, hem d'aprendre matemàtiques, que no són tan difícils. Els forats són un poquet les piles, i pràctica, sobretot pràctica. Però a partir d'aquí, que ningú s'assusti. El més important és observar el cel, mirar per amunt i estar pendent de veure el que podem veure en el cel, estrelles, constel·lacions, estelfugassos, satèl·lits artificials, la lluna o el sol, sempre en protecció. Això és l'inici. Després de l'observació ve l'investigació, a veure per què aquestes estrelles surten a tal hora o per què surten dos minuts cada dia una mica més prest, i a partir d'aquí mos anem empapant de la història astronòmica i de, si vol, la gent, la mica de càlculs per calcular quant és que sortirà un estel o perquè surt en aquell moment i no un altre. Però això ja és 2.0. Su punto cero és observació sempre.
0: Qué interesante. Ahora nos guiarás en este camino que vamos a hacer y que no nos van a asustar las matemáticas. Decías protección. Siempre. Muy importante. Y nosotros desde aquí queremos hacer información de servicio porque es muy importante siempre tener la protección adecuada, tanto para el eclipse como para el resto de fenómenos. Y entendemos que la protección es distinta. Las gafas del eclipse no son las mismas que las que te sirven para mirar otras cosas.
1: No, las gafas de eclipse son específicas, únicament per mirar el sol. Hagi o no hagi eclipse. Què passa? Que la ISO que regula les ulleres d'eclipsis específiques és 12-312-2. 12-312-2 ha d'estar ben marcat on el paquet d'ulleres que comprem o les ulleres mateix. Si no està marcat aquesta protecció d'ISO, aquesta referència, descartem les ulleres. És bàsic. Perquè aquesta ISO mos diu que les ulleres, el filtre de les ulleres, filtren tota la radiació solar que mos ve. I només deixem passar un 0,0031% de la llum solar que mos ve. I mos protegeix la vista de manera efectiva. No són ni unes ulleres de sol, ni són, evidentment, ni aquestes ulleres de soldador que molta gent me diu, però me puc posar ulleres de soldador? No. Però no han passat un filtre de seguretat. Tampoc valen radiografies, tampoc valen negatius de fotografia. Qualsevol intent d'observar l'eclipsi amb una eina que no sigui unes ulleres homologades pot produir lesions oculars, la qual cosa han d'anar alerta perquè és perillós.
0: Claro.
1: Us podran cremar la vista. Si anem a veure una posta de sol, molta gent m'ho diu, sí, però jo vaig a veure una posta de sol superromàntica amb la meva parella i no me pots protecció els ulls. Bé, per ser 100% acurats, mos haurien de posar també aquesta protecció quan veiem una posta de sol, tot i que estigui baix, perquè està mirant el sol directament, que la seva llum és el més fort que tenim a la natura.
0: I què protecció seria, en este cas?
1: Aquesta anar molt alert. Les ulleres d'eclipse són bàsiques també per mirar el sol a una posta, sigui com sigui. Ara bé, no les posarem per veure una posta de sol habitualment. A la qual cosa jo diria que no mirin el sol directament, màxim un segon, com a molt, i després desviar la vista. Perquè m'ha passat allò amb la meva dona, anar a veure una posta de sol, i mires el sol durant un segon, ja comences a veure bellumes, comences a veure cosetes, i aquestes petites molestes ja comencen a ser una possible lesió ocular. Sempre amb molta alerta a l'hora d'observar el sol. Sempre amb protecció. I si no se pot, no el mireu directament. Mireu els núvols de vora, mireu la vostra parella, que per això hi ha una, en lloc de mirar el sol.
0: Y el sol lo dejamos aparte, que ya sabemos que está ahí. Por cierto, que sepan los oyentes que si tienen preguntas concretas, tienen dudas o algo les genera curiosidad sobre el eclipse, que utilicen el teléfono de Punto de Mira para hacérnoslas llegar y nosotros las resolveremos con Pep Marcús. Vamos a aprovechar que lo vamos a tener este mes. Decíamos, las matemáticas, muy importantes para iniciarnos en el mundo de la astronomía. ¿Qué debemos saber de las matemáticas o cómo usarlas para iniciar este camino?
1: Entendre com és que la lluna se posa davant del sol, per exemple. Molt fàcil. Quan nosaltres veiem la lluna en el cel, sempre veiem una fase lunar. Però clar, de vegades és quart creixent, de vegades és quart minvant, lluna plena o lluna nova, que no la veiem. I això és per geometria pura. Si agafant de referència el sol, quan tenim quart creixent, és que està a 90 graus del sol de la lluna, des del punt de vista de la Terra. Si la Terra és el vèrtex d'un triangle, el catet llarg seria el sol i el catet curt seria la lluna, en la qual cosa fem un triangle rectangle, i clar, a mesura que la lluna se va allunyant en el cel del sol, estic fent una cosa amb les mans, obrint un angle, els oients no ho poden veure, però clar, a 90 graus és quan tenim la lluna quart creixent. Quan està a 180 graus, que la tenim darrere del sol, la lluna plena. I en aquest punt, això és matemàtica pura i és observació pura, en el punt que se posa el sol, surt la lluna, perquè està a 180 graus del sol, està just darrere, i quan se posa la lluna torna a sortir el sol al cendemà. I així podrien continuar fins a fer cercle complet. A 270 graus, la lluna està a quart minvant, a un quart exacte. Exactament el contrari, que estava a quart creixent, que estava a 90 graus. I així fins a arribar, pim, pim, pim, pim, fins a 360 graus, o 0 graus una altra vegada, que torna el rellotge a començar, que la lluna està en posició de nova, just davant del sol.
0: I que... quan tarden tot aquest procés?
1: Un mes, 28 dies i mig.
0: Un mes, 28 mes. Dies sí, sí, sí. Es va completar en tot aquest procés.
1: Pràcticament un mes natural, sí senyor. Això passa cada mes. I clar, jo quan veig la lluna, clar, jo som jo, i jo veig graus, no veig el quart creixent, mira, està a 90 graus. I mira, què dius ara?
0: I ara mateix com està la lluna?
1: Ara està a uns 270 llargs, perquè està anant cap al sol. Pensa que falta una setmana justa, deu estar a 270, deu ser quart minvant, ara que avui no ho he mirat. Però està a 270 anant cap a 360, perquè 360 és momento crucial, serà quan estigui 360, 0, davant del sol, que...

0: 121 anys.
1: Des de l'any 1905, que no entrem, i el següent serà, ho poden apuntar sa gent, els nostres oients, és, serà l'any 2180. Però no afectarà Menorca, només Mallorca i ses Pitiüses.
0: Queden fora, eh?
1: Es queden una mica tard.
0: El proper. Aleshores, dèiem, les persones, els oients, si volen fer l'experiment, que surtin avui, mirin la lluna, avui la veuran a 270 graus.
1: Aproximadament. Ja serà a sa segona part del vespre, perquè cada dia sa lluna surt mitja hora més tard, és a dir, a partir de les 3-4 del matí, si qualcú surt de fora, que s'ha despert perquè fa molta calor, que aquestes coses passen, que miri sa lluna i veurà que el sol està a 270 graus de sa lluna. Està a 3/4 part de cercle.
0: I la contaminació lumínica en aquest cas no ens afecta massa per la lluna, ens afecta més per les estrelles, no?
1: Sí, sí, per les constel·lacions, correcte.
0: Anem a centrar-nos en les constel·lacions, perquè, claro, la luna i el sol com que és més fàcil, no? Si hoy salimos y miramos a la luna, veremos que está más o menos a 270 grados. ¿Qué más podemos mirar en el cielo, las constelaciones? ¿Algo que sea más o menos, bueno, claro, yo diré fácil, claro, lo que es fácil para mí igual no es fácil para otra persona o al revés, pero así algo asequible para los que no tenemos conocimientos?
1: A ver, primero de todo, lo que han de hacer es apagar la tele, deixar el mòbil a part, llevar la tablet, apagar Netflix, totes aquestes coses i sortir de fora.
0: Claro.
1: I mirar per amunt. Clar, tenint núvols, bueno, mal, ja està, paciència, en compte això no podem fer res, però quan té una nit clara, com la que vàrem tenir ahir vespre, mos fixarem que zènit és el punt de dalt tot del cel. Si mirem per amunt, pum, just a dalt dels nostres caps, aquí hi ha zènit. D'acord? I la banda de baix de tot, en els nostres caps, seria el nadir. Són dos punts de referència. En el zènit tenim un triangle d'estrelles, que se veuen fins i tot de les grans ciutats, perquè són tres estrelles molt brillants. Aquest triangle se l'anomena triangle d'estiu. No són molt originals amb les noms, però se veu fàcilment, perquè són tres, és un asterisme. Un asterisme són una sèrie d'estrelles que se veuen fàcilment, però que no formen una constel·lació, que són part d'altres constel·lacions en aquest cas. Tenim Vega, l'estrella més brillant a dalt de tot del cel, que està a la constel·lació de Lira i és un dels vèrtexs. A l'altre tenim Deneb, la cor del cisne, del cigne, que aquesta és una de les més fluixetes de les tres. I a l'altre punt, a la dreta, avui va de triangles, per el que veig, tenim Altair, que formen el triangle d'estiu. I és un triangle que se veu de pertot, fins i tot de zones contaminades lumínicament. I això és l'estrella de l'estiu a les Illes Balears.
0: ¿Y cómo podemos saber si lo que estamos mirando, aunque nosotros digamos, anda, mira, es el triángulo d'estiu, si realmente lo es o igual nos estamos confundiendo?
1: En aquest cas és més fàcil veure d'àrees urbanes perquè estan contaminades lumínicament i destaquen perquè són les tres úniques estrelles brillants a dalt de tot el cel. No tens estrelles secundàries. Quan anem a zones de platja, de bosc, a pobles que no hi ha tanta contaminació lumínica, les mateixes constel·lacions amb les estrelles principals, les quals formen aquest triangle, sí que te poden emboar perquè veus moltes més estrelles i fins i tot veus la carrera de Sant Jaume, la Via Làctea, que creua per mig d'aquestes tres estrelles. I això és fabulós. Però clar, ells van estar en tres punts lluminosos a dalt del cel. Vas alçar el cap per amunt directament, mira, a dalt de tot de la cúpula celeste. Després, si encara la gent s'anima a la dreta d'això, a un punt brillant vermell molt fort, que és l'estrella principal de Escorpió. Tenim aquí Antares, que brilla amb una vermor baixa en el cel, fantàstica, que està a 800 anys llum de distància. Wow. I és una estrella vermella que brilla molt i és possible, no ho sabem encara, que ja estigui mort. I l'explosió de la mort d'aquesta estrella encara no m'ho ha arribat. A la qual cosa podem estar veient la llum d'una estrella que ja no existeix.
0: ¿Cómo se está m'encanto. ¿Cómo es esta explosión, la muerte de una estrella?
1: Bueno, les estrelles neixen i moren amb una explosió. Neixen al seu inici, que s'ajunta suficient massa per començar reaccions nuclears i pum, tenim el naixement d'una estrella. Quan mor una estrella, passa més o manco el mateix, no és exactament això, però sí que hi ha una explosió depenent de si l'estrella és molt gran o molt petita. A un moment donat en què l'estrella se va comprimint perquè pesa molt i la gravetat se la va menjar, va fent com si estiguessis pitjant una pilota de platja d'aquestes de plàstic. Això és el que passa en l'estrella. Hi ha un punt en què hi ha tanta pressió de dins que pum, pot explotar. Això és una supernova. Aquestes explosions són les més grans de l'univers, en la qual cosa poden veure fins i tot d'una galàxia a una altra. Quan una explosió de supernova, els científics i tots els astrònoms anem a veure si la capturam amb els nostres telescopis, perquè duren setmanes com a màxim, entre hores i setmanes. I en aquest punt s'estaria mort. El que queda de dins el remanent d'aquesta explosió se pot convertir en un forat negre, o se pot convertir en una estrella de neutrons. Ai, els forats negres que sempre interessen a tothom.
0: Sí.
1: Això és el cadàver d'una estrella que ja s'ha mort, un forat negre.
0: Vamos a aprovechar

0: Charo, i que nos estamos iniciando para recordar què és un forat negre.
1: Molt bé. I doncs, un forat negre, en el moment que hi ha una gran explosió d'un estrelló de més de 20 vegades la massa del Sol, queda un pou gravitatori allà on hi havia el nucli de l'estrella. Senzillament que si feim pressió, arriba a molt de pes, i això fa crear un pou, en principi, en fons, en el qual si tu t'atraques a un punt màxim, que se diu horizonte de sucessos, poèticament, si t'atraques allà i fiques un ditet, allà, si anem al vestit de sonortes i ficam un ditet a l'horizonte de eventos, event horizon en anglès, l'horitzó d'esdeveniments, ja està entorradats aquí, perquè el ditet, els àtoms que formen el dit, ja se ficaran a dins el forat negre i no en sortiran. Aquí tenim dues solucions: mostrem la mà, que serà dolorós, o continuem amb un procés que té nom científicament, que es diu espaguetificació. És real, això existeix. Sònia, fas una cara...
0: Sí, de sorpresa, de què és una espaguetificació?
1: Una espaguetificació és que si mos posam a damunt a la superfície d'un cos amb molta massa, l'estirada gravitacional dels peus no és la mateixa que del cap. És molt més forta dels peus. I te vas estirant
0: com si t'estiguessis tant des del matí. És l'efecte de espagueti,
1: clar. A un forat negre això passa, clar, a un moment en què t'aixapes un dos.
0: Sí.
1: Això és un pot dolorós.
0: Sí.
1: Però en aquest
0: igual
1: punt...
0: Igual més que cortar-se la mano, eh?
1: Exacte. Però en aquest punt espera, perquè els dos trossos teus, el tronc superior i inferior, també s'aixapen en dos trossos. En tenim quatre, i així després en vuit, en 16, en 32, fins que tens una tiringa d'àtoms, que eres tu, entens, que va caient irremediablement dins el forat negre. I queda ja per sempre.
0: Me da una pena tener que cortar ahora con lo metidos que estamos ya en el mundo de la astronomía. Bueno, el miércoles que viene más, si los oyentes quieren compartir con nosotros fotografías, dudas, preguntas, curiosidades, que lo hagan. Pep Marcús, dimecres que ve, sense falta, t'esperem aquí
1: a
0: Hoy por Hoy Mallorca. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu. I a ustedes les esperamos mañana a partir de las 12:20. Adiós.
2: Hoy por Hoy Mallorca. Sonia Trujillo.